0: Hoy por hoy, sano soy yo.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunidad para omplir la senalla amb el millor de la nostra terra y para donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: ¡Atención! Todo lo que compres en estas rebajas de Hiper

0: Jennifer Lopez, four kids, and I gotta take all they badass.
1: En Restaurante Bravo, la noche no se mira desde el burladero. Se entra al ruedo, tapas al centro, vinos, cócteles y música en directo los viernes y sábados noche. ¡Olé!
2: Restaurante Bravo, en Cap Vermell Gran Hotel. El arte de compartir.
3: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
4: ¡Atención! Todo lo que compres en estas rebajas de Hiper...

Seguimos con más mensajes. Bon dia. Pel dia de l'eclipse estem dubtant si deixar-ho anar. Havíem d'anar a casa d'uns amics, a Calestància, i no hi podrem anar, ja que la fantàstica organització diu que tancarà la platja de Palma a les 11 del matí. Tenim una edat i no mos podem arriscar a passar hores a un embòs de tràfic. Per part del govern, Cort i Sanitat Pública, estan fent, dice este oyente, una campanya negativa per fer-nos desistir. Mos estan posant molt difícil perquè només ho disfrutin els turistes, els terratinents de la Serra de Tramuntana o els vius de sempre. Un punt més de la massificació que patim, els residents mos hem de fotre com sempre. Bernat. Moltíssimes gràcies a en Bernat per participar en aquest espai, el de Punto de Mira. Sí, Playa de Palma, el dispositivo empezará a las 8 de la mañana. Ahí es cuando empezará el operativo policial y ya lo saben, para los residentes sí que hay libre movilidad, pero todas aquellas personas que quieran acceder con su vehículo privado, no estamos hablando ni de ir a pie ni de ir en el transporte público, aquellas personas que quieran ir con su vehículo privado, ahí sí que tendrán que acreditar, pues por ejemplo, si van a un restaurante, que ese restaurante